Sri Patisari. Tant de temps de buscar fin i nivell local, se per, o no la veu d'ompli i si tenia ara local. A tu n'hi la veu era veu que li mores mai de tenia falta. I després, i de no, tenc que cura tu i de tempo. Se per la cura tu i de tempo, ma que és sempre ataca.